0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Retrobar-nos després d'aquest llarg temps.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sense.9.
1: Ja, l'escolta.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

desagosto para ver-lo deixar tirar tão porta França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en petaràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant capipot al

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

m'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Horta.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Jo, l'escolt. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, dària, responsable, respectuosa, i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Per primera vegada a les Balears s'ha detectat la presència de la droga pols de mona. Ho ha constatat el laboratori de toxicologia de Son Espases després de realitzar unes proves a un pacient. Suposa la confirmació de la presència d'aquesta nova droga sintètica a les illes, amb el perill que això suposa, ja que els experts adverteixen que és especialment perillosa per la falsa sensació de seguretat i el seu gran poder d'addicció. La Policia Nacional explica que aquest tipus de droga se sol consumir més en zones turístiques i de festa, però val a dir que en el que duim d'any i només a Palma ja han desmantellat més de 180 punts de venda de droga. Titulars. 6 veïnats d'un edifici de la platja de Palma varen haver de ser rescatats i cap vespre després de quedar atrapats al terrat a causa d'un incendi. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. No varen tenir temps de sortir al carrer i tots varen haver de ser atesos per intoxicació lleu de fum.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
2: Demanen ampliar el servei de socorrisme a tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions.
0: Avui també protestarà l'associació Rals Marines per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll del port de Pollença.
2: Amb el lema "Volem tornar a nedar a un moll", denuncien els constants vessaments d'aigües residuals i l'accés del trànsit marítim.
0: El projecte de l'urbanització de Lutxa de Sa Pedruscada continua tot i estar als tribunals.
2: Endesa ha d'acabar la dotació de serveis perquè es pugui tramitar la llicència d'edificació i l'Ajuntament de Capdepera aclareix que les deficiències detectades ja s'han corregit, mentre alguns veïnats denuncien que el projecte és il·legal.
0: Montuïri viu avui una de les jornades més especials de les festes de Sant Bartomeu.
2: A l'Escòcia es tornaran a sortir a les 6 i mitja de l'hora baixa i al vespre la festa continuarà a partir de les 12 i mitja amb les tradicionals rodalles a la plaça Major i la Revetlla a Esdau.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El davanter polonès Adam Butsa ja és a Mallorca i, si no hi ha res de nou, es convertirà en el desfitxatge fitxatge d'un Real Mallorca que apura la preparació del partit que jugaran demà al nou Los Cármenes, sent conscients dels negatius marcadors registrats per dos rivals directes en la lluita per l'ascens, com són Oviedo i Girona, en aquest inici de campionat.
0: I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la. Xesca que Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam un temps tranquil, pràcticament a totes les illes, amb el cel gairebé destapat, especialment a punts de Menorca, també al nord de Mallorca. Tindrem el cel clar pràcticament tota la jornada. En canvi, a punts d'Eivissa i Formentera, sud de Mallorca, poden tenir qualque núvol més, el cel una mica més variable, sobretot aquestes primeres hores. No ha de passar d'aquí, avui no esperam precipitacions. El vent bufarà durant tota la jornada de component est, amb una mica de brisa, d'embat, molt fluix, i la situació a la mà estarà dominada per molt de redols de maró, amb ones al voltant d'un metre d'altura, sobretot en aquells llocs exposats al vent de component est. A recer del vent de l'est, la situació serà tranquil·la, tindrem mar rissada i també qualque redol amb marejol. La temperatura avui puja una mica, sobretot a punts del ponent de Mallorca. Aquí tindrem temperatures entre els 34 i 35 graus. A punts del ponent d'Eivissa arribarem també a 33-34 graus i també al ponent de Menorca ens enfilarem per damunt dels 32 graus. Però a les bandes de costa la temperatura serà una mica més baixa, això sí, en la humitat relativa bastant elevada, tindrem temperatures entre els 30 i 31 graus. La setmana començarà amb un augment

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, són les 9. Repassam en aquesta hora els titulars destacats. Detectat per primera vegada a les Illes una nova droga de disseny anomenada pols de mona.
1: És perillosa perquè crea una falsa sensació de seguretat i facilita conductes de risc. Bernadí Barceló, responsable del laboratori de toxicologia de Son Espases.
2: Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia que ja es fa la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara precisament acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
0: Protesta al port de Pollença per reclamar actuacions que evitin la contaminació del moll.
1: Amb el lema "volem tornar a nedar un moll" es denunciaran els constants vessaments d'aigües residuals i l'excés de trànsit marítim. L'Ajuntament exposa que ja s'ha adjudicat el contracte per redactar el pla director de clavegueram. Martí Marc Batla.
3: Com un diagnòstic, per entendre molt el clavegueram de mort, que hi ha zones que estan correctes, zones no estan tant, però en plan d'intervenció específiques quan hi ha un problema, però també m'agradaria de fer un pla integral que realment doni resposta a les problemàtiques que hi ha al respecte, que a vegades són vessaments que a vegades són incontrolats, a vegades en funció de quan té qualque tap o quan té una caiguda forta.
0: Els socorristes de Calvià denuncien que es vulnera el seu dret a fer vaga després que s'hagin fixat uns serveis mínims del 100% per a la convocatòria d'avui.
1: Demanen ampliar el servei de socorrisme tots els mesos en què hi ha explotació comercial de les platges i actualitzar les torres de vigilància, entre d'altres peticions. Ariel Gauna, representant dels socorristes.
4: L'Ajuntamiento ha metido la pata fuerte porque las torres han gastado dinero público en torres que ya son obsoletas y no cumplen con la ley de riesgos laborales. Cuando tocamos el tema de la estación de la temporada, que es lo que a nosotros más nos interesa, el Ayuntamiento no tiene voluntad política de hacerlo en este momento y no lo vamos a hacer.
1: L'Ajuntament de Calvià no ha volgut redundar públicament sobre aquesta situació, més enllà del que va dir dimarts passat quan va qualificar els socorristes d'irresponsables.
0: El darrer any, els treballadors de Balears han realitzat 58.400 hores extres sense pagar, segons els càlculs realitzats pel sindicat Comissions Obreres a partir de l'enquesta de població activa.
1: És una xifra que representa el 47% de les hores extra realitzades. Els sectors que n'acumulen més són les activitats sanitàries i de serveis socials, el comerç i l'educació. José Luis García, secretari general a les Balears de Comissions Obreres.
5: A un moment on la patronal està molt obsessionada en el tema de l'absentisme, també els faria una reflexió, i és tantes hores extres, en el final són càrregues de feina en els treballadors i treballadores que finalment deriven també amb baixes per incapacitat temporal, fruit aquesta sobrecàrrega, no? Per tant, jo faria una reflexió entorn a és necessari fer tantes hores extres a la nostra comunitat autònoma? Nosaltres pensàvem que no.
0: I el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada. Asseguren que pateixen problemes estructurals i que només els podrien resoldre amb la remodelació prevista del port de Vila.
1: La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20%, diuen. Una reculada després del boom que va viure el sector en els anys posteriors a la pandèmia. Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa.
6: El producte del xàrter va funcionar molt bé durant els anys 20, 21 i 22. I el 23... què va passar? Va haver-hi molta gent que es va apuntar i ara mateix l'oferta supera molt a la demanda.
0: 9 i 4 minuts, tornem amb la informació actualitzada. A les 10 comença ara la Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bon dia. Un motorista, una persona que circulava amb una motocicleta, ha mort i una altra ha quedat ferida greu en un accident de moto avui de matí al Coll d'en Rabàs, a Palma, sense que hi hagi cap altre vehicle en principi implicat. La informació del SAMU 061 no especifica si el mort era el conductor o la persona que anava d'acompanyant de paquet. En qualsevol cas, sí que sabem que, per informació de la policia local, facilitada per l'Agència Europa Press, que el mort tenia 30 anys i que el ferit greu en té 25. També ha dit la policia que la principal hipòtesi d'aquest sinistre és que la motocicleta ha sortit de la via del carrer i ha impactat contra un mur, fet que ha provocat la mort instantània d'un dels ocupants i les ferides greus de l'altre. I en aquest moment, i al marge d'això, l'actualitat passa també pel port de Pollença, on els veïnats del Moll, també altres pollencins, estan convocats a concentrar-s'hi per demanar solucions urgents a la degradació de la qualitat de l'aigua de la mar, del litoral, que denuncien, així com també per protestar contra l'accés de trànsit marítim a la zona. Álvaro Alonso, el company de redacció, és al passeig de Barmà. Álvaro, bon dia.
1: Bon dia. A punt de començar aquesta convocatòria d'arrels marines sota el lema Volem tornar a nedar en un moll. Unes 50 persones ja són aquí i no atura d'arribar gent. Arrels marines, com bé deies, denuncia la pèrdua de la qualitat de l'aigua per mort dels vessaments d'aigües residuals, l'accés de sediments provinents de les platges artificials, el fondatge il·legal i l'accés de trànsit marítim. Una situació que, com assegura el seu portaveu, Josep Vives, ha fet que molts de veïnats deixin de freqüentar aquest litoral.
2: Fa molts anys, és a dir, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és vera que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavellant que està totalment obsoleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
1: Per revertir la situació, reclamen un pla director de clavegram, regular el fondet, renaturalitzar l'espai i limitar la velocitat de navegació. Proposen que aquestes actuacions es financin amb l'impost de turisme sostenible. La jornada combinarà la reivindicació amb activitats lúdiques com carreres de flotadors i jocs de platja. El pla fort serà una cadena humana com a acte de protesta.
0: Gràcies, Álvaro Alonso, des del port de Pollença, amb motiu d'aquest acte de protesta contra la contaminació marítima, també contra l'accés de trànsit nàutic al litoral pollensi. També és reivindicativa avui, per ser la jornada pels socorristes de Calvià, que fan vaca, tot i que amb el 100% de serveis mínims establerts no es notarà quanta falta d'efectius. Insisteixen en reclamar a l'administració municipal que ampliï el servei que presten de manera subcontractada, tant en temps com en espai. Diuen que hi ha platges sense socorristes on l'any passat hi va haver ofegats. També denuncien problemes o incompliments quant a la normativa de riscos laborals. I un darrer apunt en clau també laboral, perquè el sindicat UGT ha denunciat públicament els serveis mínims fixats justament per l'Ajuntament de Palma, en aquest cas per la vaga convocada per demà a la Canera per part dels treballadors de la Canera palmesana de Son Reus. Amb aquesta informació no hi ha temps per res més. Tanquem el butlletí de les 10, més informació a l'emissora pública i Betre Ràdio quan siguin...
3: Esteu escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Començam amb un apunt de servei d'interès pels veïnats de Fones i Nou Llevant de Palma, la zona del Parc Krekovich. Una avaria aquesta matinada en una canonada d'aigua corrent ha obligat a tallar-ne el subministrament pels carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azaña, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Fones, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i Pere, pare Miquel Mir. N'acaba d'informar l'Ajuntament de Palma, que afegeix que els operaris municipals estan fent feina en la reparació de l'avaria i la previsió és que el servei es restableixi a les 3 del capvespre o abans. I d'altra banda, en aquests moments, jornada reivindicativa al port de Pollença. Els veïnats del Moll Pollensí reclamen que s'acabin els vessaments de fecals a la mà quan plou i que es reguli el fondeig d'embarcacions. Álvaro Alonso segueix aquesta convocatòria. Bon dia de nou, Álvaro.
2: Bon dia. La platja ara mateix està tancada al bany. Amb un precinte han delimitat una zona a moda de protesta pel mal estat de l'aigua a Moll. També han instal·lat els organitzadors de forma irònica una sèrie de piscines de plàstic per permetre que els veïnats avui sí puguin nedar de vora casa seva. Així mateix, les aproximadament 200 persones que han assistit ja han format la cadena humana com a forma de reivindicació i ara tot just s'acaba de llegir el manifest. Aquests són els motius pels quals han vingut alguns dels veïnats d'Humoll.
3: I fent una feina seriosa, mirar tots els punts i que hi hagi més vessaments. Ara la propera ploguda que hi hagi, que esperen que n'hi hagi, torna a estar tot contaminat.
4: Altres hi nedaven de petites i ara no s'hi pot nedar. O sigui, està tot contaminat. Aquest barco el varen començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada i han anat deixant barcos.
5: O perquè hi ha barques, o perquè diuen per l'arena, o per el clavegram, la cosa no està així com toca i volen que estiguin, que puguen nedar i ja està.
2: L'entitat convocant, Terrels Marines, reclama mesures com la regulació del fondatge de vaixells, un pla director de clavegram, renaturalitzar l'espai i limitar la velocitat de navegació a 10 nusos. Els veïnats volen tornar a nedar en un moll.
1: Gràcies, Álvaro, des del port de Pollença, amb aquesta informació de l'acte de protesta contra, com deies, la contaminació marítima i l'accés també de trànsit nàutic. Més coses. Un home de 30 anys que circulava en motocicleta ha mort aquesta matinada en un accident, pels indicis inicials, sense cap altre vehicle implicat. Al Coll d'en Rabassa, a Palma, un altre de 25 que circulava amb el mateix vehicle ha resultat ferit greu. No se sap de moment quin dels dos era el conductor i quin l'acompanyant. En qualsevol cas, sí que et sospita, pel que s'ha pogut comprovar en acudir als serveis d'emergències al lloc dels fets, que han sortit de la carretera, el vehicle ha sortit de la carretera fortuitament i ha xocat contra una paret. I acabarem amb la previsió del temps que ens ofereix l'Agència Estatal de Meteorologia avui per les Balears. Es parla de cel poc ennuvolat, amb temperatures màximes d'entre 30 i 34 graus, a una temperatura marítima de l'aigua de 29 i un vent de component est de llevant fluix amb qualque interval moderat al capvespre, amb brisa costanera, embat a l'oest, al ponent de Mallorca, sense descartar tampoc aquest mateix component al ponent d'Eivissa i de Menorca. I amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer, güey.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia acaba d'elevar de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat del nivell de perill baix al nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mar, que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que sigui de fins a 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà dilluns. Més coses. Els veïnats del port de Pollença participen encara en aquesta hora d'un matí per reivindicar solucions al vessament d'aigües fecals a la mà al moll quan plou o hi ha una obstrucció de les canonades, també davant la proliferació d'embarcacions a la zona de fondes. Són Josep Vives, membre de l'entitat convocant Arrels Marines, i una grapada de veïnats.
2: 10-15 anys, la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavellant que està totalment tot soleta, i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins.
3: O perquè hi ha barques, o perquè diuen per l'arena, o per el clavegram, la cosa no està així com toca i volen que estiguin, que puguen nedar i ja està.
4: I fent una feina seriosa, mirar tots els punts i que hi hagi més vessaments. Ara la propera ploguda que hi hagi, que esperen que n'hi hagi, torna a estar tot contaminat.
5: Aquest barco el varen començar un parell fa 40 anys, ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada, i han anat deixant barcos.
1: El Valle de Pollença informa que ja s'ha adjudicat el contracte per la redacció del pla director de clavegram, que ha de combatre el vessament d'aigües fecals a la mà, i quant al fondeig de prop de 400 barques cada estiu a la badia, explica que s'han mantingut en reunions ja per mirar de trobar-hi una solució amb la Conselleria de la Mà, i es fa feina, de fet, per crear un camp de boies ecològiques. I d'altra banda, a Palma, una avaria, en aquest cas la xarxa de distribució d'aigua corrent als barris de Fonès i Nou Llevant, ha rebentat una canonada al carrer Manuel Azaña, ha obligat a tallar-ne el subministrament als carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribas, Manuel Azaña, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Fonès, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i Pare Miquel Mira, ha informat l'Ajuntament palmesà. S'espera que a les 3 del cap vespre, com a molt tard, l'avaria ja estigui reparada i el subministrament en restablert. I Sant Lluís havia de tornar a celebrar aquest dissabte la travessa nedant entre l'Illa de l'Aire i Punta Prima, una prova que no es feia des de l'any 2019. La mala mà, però, ha condicionat l'acte i aquesta nova edició, que al final ha consistit en un circuit tancat de 1.000 metres. En qualsevol cas, una de les motivacions per recuperar la travessa era celebrar que la Reserva Marina té una nova norma que limita la velocitat de les embarcacions a 10 nusos. Aina Blanco, coordinadora del Fòrum Illa de l'Aire de la Fundació per la Preservació de Menorca.
6: Volien que fos una espècie de celebració d'aquesta normativa, que al final era un consens popular, tirat endavant una mesura de gestió formada des del Fòrum de Silla a l'Aire.
1: I fora de les illes, a primera hora d'avui, s'ha donat per estabilitzar l'incendi de Segorbe a Castelló, que va començar dijous i ha afectat una superfície de 631 hectàrees. La població desallotjada pot tornar a casa seva si veurà de romandre confinada. Antonio Rodrigo, director tècnic d'extinció del comandament avançat.
7: Está muy bien, durante la noche han habido nubes bajas que hemos tenido prácticamente una humedad del 100%, casi punto de rocío, que nos ha ayudado mucho a que la vegetación que todavía no se había podido quemar haya absorbido mucha humedad, y eso nos da una ventana de ventaja para respecto del incendio.
1: 12:04, més notícies a IB3 Ràdio quan siguin la 1. Fins després.
0: Més informació a IB3.
8: Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Robe, ahí te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena. Un besito, chao.

0: Bonita Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Un treballador del servei de neteja del municipi de Sant Josep ha mort mentre feia feina aquesta matinada a prop del centre penitenciari eivissenc, a la zona de Casmut. N'ha informat l'empresa mateixa, la subcontrata que forma la UT Esvedrà. L'home estava fent servir la màquina escombradora quan s'ha sentit indisposat. Tant des de l'empresa com des de la Batlia, l'alcalde del municipi de Sant Josep, Vicent Roig, han expressat el seu més sentit condol, pesa a família i amics d'aquest treballador. I restaurants i altres locals d'oci filiats a la patronal CAEP alerten que la primera quinzena d'agost els seus ingressos han baixat un 14% de mitjana. Diuen que acusen especialment l'encariment dels hotels i els vols que deixa els clients amb manca capacitat de despesa, així com la situació econòmica als països emissors. Això s'afegeix a l'augment dels preus propis, expliquen, per la pujada dels costos. Joan Miquel Ferrer, president de Restauració de CAEP, declaracions al programa La Gran Vida.
2: Està clar que n'han tancat negoci. L'any passat n'han tancat 300 i pico, i aquest any ara no sabré dir quina cifra, ho podré valorar en mes de novembre, però que el cultiu anirem pel mateix índex de tant. Per tant, vol dir, en un moment donat, que la qüestió del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se planteja el seu futur i què pot fer, no? Que cada vegada depèn.
1: A banda del sector de la restauració, el comerç també passa per un moment complicat, segons alerta la patrona de la FEDECO. El seu vicepresident, Pedro Miró, explica que ja no tenen marge per pujar preus i compensar l'increment de costos que han d'assumir els empresaris.
3: Que els altres anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% o tal, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya és qui més gent mos envia aquí a Mallorca.
1: I la preocupació continua sent la protagonista entre les 300 famílies residents a la zona d'Illa Plana per l'imminent trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Corso, a l'illa d'Eivissa. Insisteixen que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza aquesta obra de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez és el president de l'Associació de Veïnats de Silla Plana.
4: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo, basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
1: Quant al temps, informació meteorològica, l'Agència Estatal de Meteorologia Elevat de Groc a Taronja, l'avís de Rissaga previst per demà a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat de nivell de perill baix al nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mar que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, avui ja es veu probable que sigui de fins a 1,20 m. L'avís tindrà vigència per tot el dia de demà dilluns. I quant als esports, futbol ja és oficial, el Granada-Mallorca de demà vespre es jugarà en públic. Això després que s'hagi confirmat que l'estat de l'estadi, després dels terratrèmols dels darrers dies a la capital granadina, no comprometen o no han de comprometre la seguretat dels assistents al partit. Fins aquí les notícies de la una del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Señor.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Les patronals del sector restauració i dels comerços coincideixen en que facturen molt manco respecte dels anys anteriors. Parlen de caigudes en la facturació d'entre el 10 i el 20%. Apunten que es deu principalment a la pèrdua del poder adquisitiu del turista i el fet que han de destinar la major part del seu pressupost a l'hotel i al transport. Curiosament, en plena temporada turística, els representants dels comerços reconeixen que són els residents els qui en molts de casos estan salvant els negocis. Aquesta és la valoració i previsió no gaire optimista que en fan les patronals. Ara bé, com escoltarem, cada negoci té la seva situació particular. Si bé alguns efectivament asseguren facturar manco, d'altres afirmen que tenen un públic fidel que els permet mantenir la persiana aixecada. Titulars: ha mort un treballador del servei de neteja de Sant Josep mentre feia feina aquesta matinada a la zona de Casmut. A Eivissa, Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. S'ha sentit indisposat quan feia feina a bord d'una màquina escombradora.
0: Un home de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto avui de matí al Coll d'en Rabàs, a Palma.
2: I la principal hipòtesi és que la motocicleta en què viatjaven tots dos ha sortit de la carretera en una corba i ha impactat contra una paret. La policia local investiga les circumstàncies del sinistre.
0: Limars ampliarà en 15 places l'espai de primera acollida de Somtous davant la saturació del sistema de protecció de menors de Mallorca.
2: El Consell de Mallorca tutela actualment 448 menors estrangers no acompanyats i el president de l'Institut d'Afers Socials rebutja derivar a altres comunitats els menors arribats a Ceuta i confia que el govern central complirà el compromís de no derivar-ne més a les Balears.
0: Unes 200 persones s'han manifestat avui al port de Pollença per denunciar la degradació de la costa i reclamar solucions urgents a les administracions.
2: Convocats per l'organització Arrels Marines sota el lema "Volem tornar a nedar a un moll", reclamen mesures com un pla director de clavegueram, regulació del fondeig d'embarcacions i limitació de la velocitat de navegació.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El davanter polonès Adam Butsa ja és oficialment nou jugador del Mallorca. Es converteix en el desè fitxatge a la direcció esportiva d'un club que juga demà a Los Cármenes davant el Granada. Per altra banda, l'U d'Eivissa tanca el seu periple de partits de pretemporada sense conèixer la derrota. La setmana que ve, primer partit de competició davant l'Estepona. I al món del ciclisme perilla la participació del menorquí Albert Torres a la Copa del Món per mort d'una caiguda amb fractura de clavícula que es va fer ahir a Bèlgica.
0: I la previsió del temps, Cesc Cifra, bon dia.
4: Bon dia, tenim una situació plàcida del temps. Avui cap vespre continuarem amb el cel gairebé destapat a Menorca i també a Mallorca i amb alguns cumulats a Eivissa, a Formentera, que deixaran l'ambient un poc més variable. La temperatura avui puja una mica respecte a la d'ahir. Tornarem a tenir temperatura màxima al voltant dels 34-35 graus a punts del ponent de Mallorca. A Menorca arribam als 33 i també a punts d'Eivissa i a Formentera. Començarem la setmana amb l'arribada de pols en suspensió demà i, a més, demà amb qualque brusca acompanyada de terra roja, sobretot a punts del ponent de les illes a partir de mig matí. S'ha de començar a tapar el cel, tindrem més núvols i amb aquesta possibilitat fins i tot de qualque tronada. No esperem precipitacions intenses, però sí que en forma de brusca, de quatre gotes, a punts de Mallorca, Eivissa i Formentera, i en temperatura molt semblant a la d'avui, amb molt d'ambient de basca.
0: Gràcies, Xesca. Per cert, l'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà tota

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, tot i molt, tot i molt, tot i molt, tot i molt, tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Un treballador de la neteja viària ha mort aquesta matinada a la barriada de Casmut, a Eivissa. Segons ha informat l'empresa concessionària, l'operari encarregat de conduir una màquina granadora hauria mort a causa d'una indisposició sobtada durant la seva jornada laboral. I a Mallorca continuen els talls intermitents de llum al Coll d'en Rabassa. Tot i la instal·lació de grups electrògens al barri, els veïnats tornen a patir avui apagades. De matinada n'han sofert unes quantes, una d'elles de quasi dues hores. Uns talls que varen començar divendres vespre i que han afectat encara d'haver-se 300 abonats, tant negocis com habitatges.
2: Iba a sacar dinero del banco, pero se ve que no funciona tampoco.
3: Tenemos aislados y todos y para eso problema mucho.
4: Els que la gent surten al carrer a caminar perquè fa tanta calor que no pots estar tancat allà esperant que ningú te digui res.
1: I en aquesta hora està previst restablir el servei d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant de Palma, on una avaria a la xarxa de distribució ha obligat a tallar el subministrament durant la matinada. Els operaris duen tot el dia fent feina per reparar la fuita provocada pel trencament d'una canonada. Això ha comunicat l'Ajuntament palmesà, tot i que de moment no s'han quantificat els abonats afectats, que són habitatges i locals dels carrers Ricard Ankerman, Caracas, Antoni Ribes, Manuel Azanya, Mèxic, Miquel Sant Andreu, Foners, Jeroni Pou, General Ricardo Ortega i també Pare Miquel Mir. Els socorristes de Calvià fan vaga avui per demanar millores a les infraestructures de les platges. De la trentena d'arenals que té aquest municipi, tan sols 11 tenen servei de salvament i 4 d'ells accés per mobilitat reduïda. Amb tot, les infraestructures i torres de vigilància no estan prou adaptades a l'entorn i suposen un risc laboral. Així ho apunten Ariel Tomàs Gauna, que és secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià, i també Joaquín Constantapulos, que és treballador de la platja de Peguera.
5: Porque tienen mala visibilidad, son de difícil acceso.
6: Este diseño de torre ya está obsoleto, cambiando por torres que tienen unos accesos mucho más cómodos, que son cerradas, que están cristalizadas.
1: Per part seva, l'Ajuntament assegura que el sindicat convocant no té cap classe de representació legal, però trasllada la voluntat d'estudiar-ne algunes de les seves reivindicacions. En plana internacional, Rússia ha confirmat la retirada del seu ambaixador al Regne Unit, Andrei Kelin, que va abandonar el seu lloc el mes passat sense successor designat i després de 7 anys en el càrrec. Amb tot, Moscou ha volgut matisar que aquesta circumstància de cap manera afecta les relacions bilaterals. Una notícia que ha avançat el diari britànic The Times en confirmar que el nom de Kelin ja no figurava en la llista de diplomàtics de la pàgina web de l'ambaixada russa. Per part seva, l'exambaixador va afirmar en declaracions que manté l'esperança de tornar al càrrec una vegada restableixi un diàleg més constructiu i respectuós, ha detallat, entre ambdós països, i demana al Regne Unit reflexionar sobre les polítiques envers Rússia. I encara un darrer punt, l'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat de groc a taronja l'avís de rissaga previst per demà dilluns a tot el litoral de Menorca. El motiu de que s'hagi passat de nivell de perill baix a nivell de perill important és que l'oscil·lació del nivell de la mà, que ahir es preveia de fins a 90 centímetres, ara probablement pot arribar fins al 1,20 metres. L'avís tindrà vigència per tot el dia de dilluns. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 4. Ara, Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: balançou, joga a mão pra cima e balança!
1: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un home de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto ocorregut al coll d'en Rabassa Palma. Minuts abans de les 8 del matí, la motocicleta ha sortit d'un revolt i ha impactat contra una paret al carrer del Cardenal Rossell. Al lloc s'hi han desplaçat efectius del 068, també policia. Un dels joves ha mort en el lloc dels fets, mentre que l'altre ha estat traslladat a l'Hospital Son Espases. La policia local investiga les causes d'aquest accident. Hem de dir que enguany, i segons dades de la Direcció General de Trànsit fins avui, han mort en accident de trànsit en vies interurbanes 22 persones a les Balears. Són 7 més que en el mateix període de l'any anterior. Clam veïnal contra el trasllat de la discoteca Lio a l'hotel Corso, que ha provocat una forta indignació. Les 300 famílies residents a la zona d'Illa Plana, a Eivissa, insisteixen a intentar frenar aquest projecte i reiteren que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza l'obra, que compta amb un pressupost de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez Rundé és el president de l'Associació de Veïnats.
2: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo, basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
1: Els veïnats insisteixen que la zona ja està molt tensada i no té capacitat per a un projecte d'aquestes dimensions. I encara en plana turística, el Servei d'Atenció Telefònica a la Ciutadania del Consell de Mallorca ha atès més d'un miler de telefonades cada mes durant el primer semestre de 2026. Un canal per facilitar informació i resoldre dubtes dels ciutadans i professionals en la gestió dels diferents tràmits relacionats amb l'ordenació turística, sobretot, que ha coincidit, de fet, amb la posada en marxa de diferents canvis normatius. Les consultes ateses han estat principalment sobre canvis de propietat o titulars d'explotació, llicències turístiques i les renovacions i terminis associats a aquestes autoritzacions. Les comunitats autònomes governades per Partit Popular i Vox tornaran a plantar el govern central en la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència convocada per dijous que ve. Una cita amb un únic punt a la taula: abordar la situació dels prop de 500 menors migrants arribats a Ceuta i fer-ne el repartiment entre les regions. Vox reitera una vegada més que han de ser retornats al país d'origen. Per part seva, el govern balear també ha exposat la seva negativa a assumir la tutela d'aquests menors. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, defensa que l'Estat el que ha de fer és sol·licitar als països d'origen els informes sobre la situació familiar de cada menor per valorar-ne una possible repatriació amb les seves famílies.
3: Pero aquí sí que hubo un llamamiento, un anuncio, lo que sea, de que las fronteras estaban abiertas, y entiendo que haya padres que digan, hay una oportunidad, que mi hijo tenga un porvenir, venga, tira para allá. Por tanto, estoy convencido que la inmensa mayoría de menores que actualmente hay en Ceuta sí que tiene una familia protectora, y aquí sí que el Estado tiene que hacer su trabajo y que estos menores vuelvan con su familia. No puede haber una derivación a otras comunidades autónomas de estos menores porque no se dan las circunstancias.
1: I un darrer punt de serveis, la policia local de Palma informa de restriccions temporals de la circulació avui hora baixa a partir de les 5 a la zona de Songoleu amb motiu de la celebració d'una processó commemorativa del naixement de Mahoma. El recorregut afecta inclou els carrers de Reis Catòlics, també la plaça Miquel Dols, carrer Indalecio Prieto, el camí de Songoleu i la plaça Orson Welles. Les restriccions afectaran també les rutes dels busos de l'EMT i el TIM mentre duri la comitiva. És tot, més notícies al butlletí de les 5. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: esta radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia, Sam. És un avís per la desaparició d'una persona a Muro. Es tracta d'un home anomenat Morat, de 38 anys, que va ser vist per última vegada divendres en el municipi mallorquí. Mesura 1,72 m d'altura, de complexió prima, té els cabells negres i els ulls marrons i circula en un cotxe de la marca Citroën, model C3 de color blanc i amb matrícula 3902KBH. Així ho ha publicat a les seves xarxes socials l'associació SOS Desapareguts. Es demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo i si en teniu cap informació podeu avisar els serveis d'emergències de l'1-2 o també el telèfon habilitat per aquesta entitat, que és el 868-28-67-26. El govern preveu que abans d'acabar l'any ja s'hagin posat les primeres pedres de les futures promocions d'habitatge de protecció oficial de Can Cantó a Eivissa, de Peguera a Calvià i també a Sencelles. Això, juntament amb la prevista a Palma, un solar cedit pel Consell de Mallorca, que sumen 1.500 habitatges. És el 60% del parc públic actual. L'administració insisteix que la promoció immobiliària és un procés llarg des del moment que es planifica fins que se'n comencen les obres i després s'entreguen les claus. Josep Francisco Reinés és director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern.
1: Una que ha de superar aquestes tres fases ve quan se pot licitar aquest projecte. Se pot licitar, se poden adjudicar les obres i una vegada adjudicades les obres se poden iniciar. Per tant, estem xerrant que la suma de tots aquests processos poden durar entre 3 i 4 anys. Se mengen pràcticament tota una legislatura. Se tracta d'anar materialitzant tot aquest procés d'adjudicació d'obres i de paulatinament durant els segons mesos anar iniciant obres i finalitzar obres ja a la següent legislatura.
0: Segons les darreres xifres oficials, hi ha més de 10.000 persones en llista d'espera per poder accedir a un habitatge de promoció pública. 200 persones s'han manifestat avui al port de Pollença sota el lema «Volem tornar a nedar en un moll», una convocatòria de l'entitat Arrels Marines per posar de manifest la degradació que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. Han proposat l'execució d'un pla director de clavegueram, la regulació del fondatge, un pla de renaturalització de l'espai i també la limitació de la velocitat de navegació. Per Josep Vives, que és portaveu de l'entitat organitzadora, tot hauria de finançar-se a càrrec de l'impost de turisme sostenible.
2: Fa molts anys, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és veritat que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegueram que està totalment tot soleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
0: Ja s'ha restablert completament el servei d'aigua corrent als barris de Foners i Nou Llevant de Palma, on una avaria la xarxa de distribució ha obligat a tallar el subministrament aquesta matinada. Els operaris han treballat durant tot el dia per reparar la fuita provocada pel trencament d'una canonada, segons ha comunicat l'Ajuntament. Precisament a Palma, el barri de Son Gotleu, està convocada avui la celebració musulmana de Màulid, una festivitat que commemora el naixement de Mahoma. Consisteix en una processó que ha de sortir del carrer Reis Catòlics i arribar fins a la plaça Orson Welles, provocant restriccions de trànsit en el recorregut, que també afectarà els busos de l'MT i el TIP, que desviarà les línies de transport públic mentre avanci la comitiva pels carrers previstos. A més, des d'aquesta hora també hi ha talls de trànsit en un altre punt de la xarxa viària mallorquina, facturant talls intermitents a les vies que enllacen el port d'Alcúdia i Artà a l'M12, mentre que en direcció a Petra, a l'MA3330, només es podrà circular en un sentit fins les 8 del capvespre per una caminada estiuenca popular. És tot, més notícies a les 6. Continua la música d'Òrbita 3.
3: Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: Graba.
1: Mm-mm.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Gracias.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: 1, 2, 3 i...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Jo me rigo, tio, és que no puc.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

es triste. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

i no estimes ningú. De tots els dius t'estim i no estimes ningú.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

i molt més. No t'ho pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona...

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: diosa. Sensat punt nom.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.